0: las novitats der RTR.
1: Demain per notaziuns per Campadis a Jugis, la parahotelleria svizzera registrescha in toc demain giasts l'emprim quartal. Ad autos ibrids dovren savens de pli electricitat a carburant ca indicia ufficial main. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las dies, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. La parahotelleria svizzera apodi per davantar marcante main de main giasts l'emprim quartal de quest'on. Cumpreglia con il madem tem de l'on avant e il dumber de las prenotaziuns sin campadis, abitaziuns e vacanzas, iugis e cemones del CAS se reducides per 6% sin 4,3 milions, come usen las novas cifras de l'Uffizi Federal de Statistica. Prest 3/4 de las prenotaziuns van latirs sin il conto de giasts svizzers. Ter la sort dels allogis se decide la gronda part dels giasts per abitaziuns de vacanzas. Cun 2,7 milions prenotaziuns an quelles fac ora bun 60% de tot las prenotaziuns. Autos ibrids dovren savens de pli electricitat a carburant che indicia ufficial main, come usen recerches de l'EMPA che en venides publiciades oz. Sortot el cergiar regular main, il comportament de cerrar a las caracteristiques del vehicle sco il pais, giogien la tirs in rola decisiva. Scienze ci possede in auto ibrid, una charge bec regular main quel, ci restia questa persona de facto in auto da carburant pli gref, uscie als autors del studi, che veni fac per incumbenza del Uffizi Federal per l'Ambient. Entras al pais supplementar de batteria a motor elettric, posse il consum schizun esser pli out ca quel de din auto convenzional ca va cun benzin. Ils Stadis Uniz an annuncia novs dazis sin raube de la Brasilia. A partir de mesemna valien novs dazis de 25%, adic l'incumenza per il commerci american. Certs produkts ne seien bec pertuciats, per exempel tals, che seien schars en il Stadis Uniz sco ieli, a gas uer produkts cun ina cedaine de forniziun ortwart delicata. La ragion per ils novs dazis enten auch als Stadis Uniz praktikas de commerci bec feras. Se la Brasilia abolesce quest dige vantags, vingen er als Stadis Uniz pusper prender en avos als dazis. Avant la costa del Myanmar han duas barches de fugitivs fac naufragi. A bord de quelles erien radunt 530 persunas, comunicescen l'Overregit de las Nazions Unides ad Organizaziuns Internacionales per la Migration. La disgrazia ne saia anc bec confirmada. In saia però preocupa chi haia da blers morts. Las barches duen esser partides de la fin de circladur del west del Myanmar. A bord eren surtout Rohingya, la minoritat fugge da violenza en il pais. Ils commembers de la minoritat muslima rischien de pi ons lur vita sin barches bec navigables.
2: La meteo.
1: Oz dominesce sevenza il soleil, al centro mes di esortot versaira, e si propus per quintar con Urizis, localmen er intensivs. I resta, ciao dic, en la region de Cuira dati os fin 30 grads, en sur selva 30-25-29, den l'engedina 30-24-28.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: La Giorgia Bonura, was ist ja passiert, die ist, forse weiss, die Vacanze, sie ist ein Pacific, forse ist du weiss, lavorier, sprechst du ein Level der Stress, ist nur supportabel. Rekreation trennt alle Suralia, es klappt eins der Nuss in Küste Mesura, der Nuss, wo que erotzt sie, weil es die ist, per Deutsch, Predilets, der Lied, Ordel, Szene der Musik, Schweizer, sprechst du, rest eins an der Wie, mein Name, Tobias Faller, welche weiss, wir sehen, Küste Frequenza.

quei di emirar a navos in quels ons vargai, plein stentes, mo era cun massa plagis e nun embli daivels re gordientes. Nus giavigeina vus dus, cars, vinavon tutil bi e bien, nus vein bugen vus Manuela e Herbert, Simona e Sepp, Sara Lea e Cedi, Benjamin et Irene. Ed els tuozes già vüschen pel sentivel di de nozes de Letizia e Modest Berter al Kaiserwalzer. Els es vessen già vüschò la versium del Grand Orchester de Walzer de Vienna, quella nuvenz disprejalmente a disposizium per la peia ta glens la versium sunede dels Wiener Philharmoniker. Sprech, cio qual ois er in Orden.